0: 2020,
1: fa 5,
0: tio, van xerrar amb les artes, i avui venim a xerrar d'este nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar, que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, per què vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé Escoltes Vent?
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que en Males Artes vam inclús per península, gent que era castellano parlant fins i tot, tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar patent fer-ho, i és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Amics, amigues, en el programa de Sagramola reviurem la història de Los Parranderos, un grup que va marcar un abans i un després en la música menorca. Les seves cançons es mantenen fresques i encara les cantam. Escoltarem els seus inicis des dels anys 60 i recorrerem en les seves cançons una apassionant carrera musical.

Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil, però bueno, ho hem aconseguit. Ens xerren de la seva trajectòria, que és interessant, ens conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil, dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts, i també ens conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia i ara ja sé, i vosaltres, si us escolteu el podcast, pues també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'un de quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que m'acontéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? I, vas tenir i després... ja... Collons.
2: Sí, vaig tenir
0: no,
2: ja...
0: No sabia aquesta.
2: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, de, no? Una mica de fer música en comunitat.
1: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va ratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
2: No, però ja 13, però sí.
1: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, eh? De bé, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també...
0: Crec que segueix igual, col·lega, així. Crec que segueix exactament igual.
2: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
1: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
2: Ah, ho has dit.
1: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents i que només fer allò, pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona, també. Vull dir, muntar un grup quan tens un xaval és una cosa que jo et recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses. No sé, me sembla jo.
1: Total.
2: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també en Àngel has estat tocant en sa banda de mitjor, també, aquest tipus de coses.
2: No sí, no sé totes aquestes coses...
0: Però me sembla que no, no?
2: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
1: Claro, no. I mira, i en Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar amb coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
2: sí.
1: Amb el bombardí també i
2: saps
1: tot?
2: Què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
1: Totalment solitari.
2: Necessit fer alguna cosa que
1: sí.
2: Que me pugui fer formar part d'alguna cosa, saps?
1: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella.
2: Total, sí, sí.
1: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però... però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, de bé. Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i me penso que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja.
0: Explica-me'ls com comença Berlat, explica-me'ls com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
1: A veure, en Berlat... clar, en Jim i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014-2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta és la història clàssica per excel·lència de Berlat. Un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per Wallapop i ja estàvem fent música junts.
2: Sí, ja estava formant bolos,
1: sí, sí.
2: Antes no, segur. Antes de
0: ser el manager de...
1: Totalment.
0: Fent mojitos, no fent birres i canutos com tothom, això és un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem revelar?
1: Un Moscow Mule.
0: Que jo... Oients de Radio Far i oients, ostres, estava boníssim, eh? I t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
1: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix com la mateixa veu ronca, però bé.
0: Va bé, m'ha vist, per favor. Molt bona, molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant tot el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament o com era això?
1: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes... no sé què més ara... a veure que mai vinguin més coses, Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses, però bueno, el titular d'això és que eren molt dolents com a grup de versions, això és així, no se mos donava gaire bé, la veritat, però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé, i un moment donat, crec que de forma natural, van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella? Éreu altres tres o ja hi havia bateria? O com?
1: Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
2: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
1: Exacte.
2: Va ser com, necessitàvem una bateria.
1: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Pues res,
1: clar, clar.
0: Has descarregat teu a la pop també i vinga.
1: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
0: bueno, Miguel,
1: sí.
0: És d'aquí o és de... És de, ell, és de Barna?
1: Ell és de Barna. Sí, de família de València.
0: Vale, ok.
1: Però de Barna, sí. Sí.
0: Vale. Hòstia, mira, doncs, pensava sí. Que era...
1: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
1: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot de estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
0: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
1: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca. Que...
0: Ah, a Barcelona, sí.
1: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors... va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res, vull dir, la bateria
0: ja,
1: sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums, bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que, davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc me podrien, o en Miguel me podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada, sí.
0: No me'n record jo, sempre, d'un bolo a Music Box...
1: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Vale, veus, en Power Burkas era i vosaltres?
1: El mateix, sí.
0: Jo hi era en aquest tio, vaig anar...
1: Sí,
0: vam anar... Vam anar amb els triquinis allà a fer de queixers vells, amb els xavals de cas que fan.
1: Sí. Hòstia, devíeu tornar
0: i desesperats.
1: No?
0: Sí. Wow. Pues, la meva impressió va ser que la gent vos va venir a veure vosaltres, i en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
1: No. Clar, de fet, hi va haver...
0: Quin any deu ser això, sempre?
1: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
0: 2019.
1: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que van fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
0: Ah, vale.
1: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
0: En Roger de Dàlia?
1: Sí.
0: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
1: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
0: Vale,
1: en aquell moment.
0: El seu... La seva imatge, de marca. Vale.
1: Sí, no, amb en Joan ja ens coneixíem, érem molt amics i mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho vam deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de berlar.
0: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, saps, mestre? Sí, alguna cosa així. Me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer o el primer concert, però això te demanava. Vale.
1: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí.
0: Mm-hmm. Vale, sí, perquè eren tots temes propis allà, ja.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. No? Sí.
1: Sí, i això sí que te puc donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, Lodz, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb test record perquè havíem de fer un concert ja. Tocava.
0: No, no, va estar xulo el concert aquell, recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. Bueno, i començàveu a gravar cançons en aquella època, o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
1: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així, és el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I, bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
0: I que sí, que fins ara no, fins ara no l'han tingut callat, ara deixen encaixar un poc.
1: Això, per favor.
2: Bueno, clar, els inicis de...
0: El 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
2: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
1: Tal qual.
0: A on?
2: Sí, sí. A Saquelarre?
1: Sí. Sí, sí. Hòstia. Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
0: Hòstia, vale. Sí, sí.
2: Descranc, pot ser? No,
1: jo crec que era Descranc. Me penso que sí.
2: Pot ser.
0: Hòstia.
2: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. O sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà me vaig quedar.
0: Vull dir, vas quedar.
2: Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
0: Eres divendres o dissabte que us van confinar? Dissabte mos ha convidat, dissabte migdia el perro, i va dir tothom tancat.
2: Sí.
0: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Savoy amb en Toni. I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
2: fin de. Sí.
0: Sí. Bueno, doncs no feia cap bolo, però us poseu a gravar llavors o fer alguna coseta més o com és? Com et s'acorda?
2: Sí, jo crec que en aquell moment...
1: La pandèmia vam per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí mos van presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos com es diu, en el Zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquestes semifinals...
2: I encara la gent estava asseguda i tal.
1: Sí.
2: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
1: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Sona Nou i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia anat.
0: Bueno, pues, aquí ja és la subformació que sou ara, diguéssim, no?
2: Sí,
1: això mateix.
0: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que aneu cada any, o almenys una vegada aneu cada any, i cada vegada
2: mitjà. Cada any. Dir... Jo, des que he entrat, no he fallat mai.
1: Vos tenen apadrinadíssims, vaja.
0: Sí, bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo en els visos, perquè tenc cosa, però estava a rebentar. Sí, és que estava molt, molt xulo. Sí.
1: Sí, en guany va ser bastant xulo, sí, el de convindria i tot això.
0: Sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editeu res en físic,
2: no.
0: fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, com ha anat a sa hora?
2: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret 2-3 temes com a molt, no me'n record,
1: tal qual.
2: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com tots. Yeah. I sí que es ve que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
1: Cal Dimoni, ja Cal Dimoni, tal Dimoni, qual.
2: Veus?
1: Sí.
2: I bueno, van passar hores allà mirant com, no, totes les pistes que gravàvem i tot, i bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragant patates, la veritat.
1: Sí. Bueno, ja en sabies més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No m'ho vas vendre tant sa moto.
0: I, bueno, aquí, I sí, clar, tot... Digues, perdona.
2: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
0: Ja.
2: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també ja a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
1: Tal qual.
0: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan tant Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclat, el tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
2: A veure, jo crec que o sigui... Sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
0: El doble de teclistes, llavors.
2: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
0: Ara.
2: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
1: Total.
0: Però, bueno, sí, fer-ho entre voltos. Feis, bueno, seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe i arribàvem en aquest disc que és, com es titula el disc vostre? No...
1: Vinga, es pronuncia Pareidolia, vale?
0: Joder, manxo. És com sou. Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que juste sé això, no? Tengo xille. Què vol dir això, va?
1: Vale, a veure, una pareidolia és... En castellà és pareidòlia, crec que... Però ho vam demanar a un erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havíem de pronunciar pareidòlia, ¿vale? Mm-hmm. Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat. I és l'efecte que produeix quan veus... a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, vale? Sí, estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
0: Vale.
1: Podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra, pues, t'imagines que hi ha una altra cosa, no sé, això vindria a ser una... És a dir, veus alguna cosa que veus d'una perspectiva i en realitat no hi és allà. Alguna cosa seria
0: fantàstic,
1: una cosa així.
0: Fantàstic. Bona paraula xula. I ja aquí som, us faig l'altra pregunta. Heu d'anar per com us definiu musicalment i us faig l'altra pregunta que no s'ha de fer mai. I Berlat, què collons vol dir? En dues as. A veure, ¿esto qué es? A veure.
1: Bueno, aquí podem fer l'explicació completa, no? Nosaltres, a veure, el que passa és que nosaltres estem un poc flipats. Igual que hem dit pareidolia perquè és el que significa no sé què, desnubo... No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerrans. catalans, tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam Esquerra, i ho vam posar a traduir, i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma, i la paraula traduïda en l'idioma que ens faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Afrikaans, que és una espècie de holandès colonial...
0: Àfrica. Ok.
1: Sí, allà posava Ferlat. I has vist quina pronunciació són?
0: Brutal.
1: Ni brutal, els comentaristes, tio, de TV3.
2: No, totalment colonial.
1: I això, i van trobar Ferlat. I van dir, aquesta és nostra. Vinga. I a més
0: molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio. Mira, no tenia ni idea.
1: El problema, tio, ara jo t'explico el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
2: Fa la inversa, no?
1: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així. No ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
0: Hòstia!
1: O irse.
0: Hòstia, deixar, guanya, sóc, sí. Guanya capes i guanya poesia, sóc a vegada.
1: Ah, exacte.
2: Sí.
1: Això mateix.
0: Hòstia puta, tio. Molt.
1: Parlat vindria a ser el passat del verb leave, deixat.
2: Els deixats.
1: Som els deixats, és el mateix.
2: Los dejados.
0: Los dejados. Hòstia, molt bé, hòstia. M'encanta aquesta educació. Mira, no tenia ni idea. Ja,
1: el més important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està, ¿vale?
2: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, què volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, per a Edulia tampoc sé què vol dir. m'ho vaig posar a la intro del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
0: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
2: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi totes les bateries.
0: Les aquestes coses. Sí.
2: Les bateries, hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
0: Hombre, aquests moques.
2: Aquests moques,
0: bons,
2: sí.
0: Bons col·legues són aquests, sí, que se m'ha mort l'altre dia. Molt bé. Aquest disc, pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
1: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o manco una setmana, i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca, i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de, si tenen els nostres telèfons, ens hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat, com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
0: també,
1: de fer el merchandising. Però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant de Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
0: Ok, bueno, després xerrar-te això del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc, que ja trobo el meu vinil, clar que sí. Anda, que no. I això, pues, comprar camisetes i comprar vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer.
1: I això.
0: No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos de gent guai.
1: Exacte.
0: A part dels discos, se m'ha dit de demanar-vos per aquest estiu a fer aquesta cançó que convindria, que m'agradaria que m'enxereixi una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però això què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que te convindria.
2: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer. Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa. No sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa. Bueno, una mica cercar grups que tinguem una mica el mateix discurs, tal vegada, o això. I o que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I bueno, supos que per això van pensar també, és a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es ve que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es ve que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar es relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
2: Molt content. I tant. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que es famós algoritme nostre i de tothom, jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure l'àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
0: Deies que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
2: Sempre, sí, sempre n'hi ha alguns, no?
0: Sí, no?
1: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
0: No val gaire la pena, tio. Qui, sí,
2: bueno. No.
1: Sí.
0: És qui digui que ha vist coses dolentes a casa nostra, doncs, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo acabo que t'ho digui.
1: Sí, jo bueno, que sí, sé,
0: sempre,
1: evident.
0: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
1: Sí,
0: de
1: sempre te pots, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... l'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
0: Sí, viu un altre planeta.
2: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia i de tots els colors i de tot, vull dir que jo em vaig sorprendre i tot de ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algun no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat algo que està allà, saps?
0: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta... Va fer molta renou i vau... No sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos... Últimament heu fet alguns concerts que... Xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Me sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo. No? Algo
1: m'has dit. Engafats.
0: No sé com... Ja, tio. Ja,
1: sí.
0: Que va passar a la Casa de Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
1: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada que mos tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que això
0: sí,
1: va fer,
0: tio,
1: que
0: sí,
1: sapigués,
0: sí, sí,
1: més greu. I bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però evidentment fa sac greu, sí. De totes formes, mostrarem, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
0: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No, no mos quedem amb
2: Berlat. Hòstia, quin ha estat el millor concert, eh?
1: Uf. difícil, eh?
2: Home, els claustres sempre són guais perquè, no? Perquè estem com a casa, sí. I ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala vol, no? Tots els bolos de sala, sí. Molen.
1: Sí, saps? Se mos donen bastant
2: vol,
1: bé.
2: Els de rat, els de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu, sí, de sa gent i... Bueno.
1: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer tot un agent, Antònia Font, també va tenir un component, no ho sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i
0: hombre,
1: va
0: sí,
1: ser
0: sí,
1: guapo. Sí.
0: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa, sí, però no ho vull dir.
2: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un n'hi ha, estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... No sé si era un cine, va dir...
1: Sí,
2: no?
1: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
2: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre,
1: sí, crec que és dia 20
2: de desembre,
0: 20 de desembre.
2: I després l'altra setmana estarem a Music Box dia 27 compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
1: Espectacular.
2: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
1: Super bona
2: Nadal,
1: gent,
2: no sé,
1: sí,
2: què.
1: Exacte, més per Nadal.
2: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vostra programació de Music Box per Nadal perquè segur que estarà guai, saps?
0: Claro. Algo més farem, sí. Però a Music Box vindré. A Mallorca no, que te'n volo, però a Music Box sí que estarà allà fent show. I res, Barla, doncs res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta. Intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
1: No,
0: i molta sort amb el disc i molta sort en tot, tios, que tot el bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i ja us han de passar coses bones.
2: Com a mínim que no plogui.
1: Exacte.
0: Eso.
1: Pedro, gràcies a tu.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ens hem escoltant una mica més de Marlat i fins a propera. Adéu.
1: Adéu.
2: Vinga. Vinga.

0: cap a casa.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits, preparats.
1: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit que eren quatre, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Ajudava ma mare, sí, això mateix, sí, amb molta cosa, el que podia. I perquè ma mare era molt diabètica, ma mare, i sempre ha estat un poc de sona. I jo vaig haver de fer feina prest. Vaig anar a estar llogada, en 16 anys, vaig anar a estar llogada al forn. Era un forn que et va venir auxiliadora. Vaig fer 3 anys allà, llogada. Perquè no hi havia més que mon pare que guanyàs i jo havia de... El van operar de just, també mon pare, i havia de... Vaig fer 3 anys allà. I en els 3 anys ja em havia de deixar-ho perquè vaig tenir molt de mal. El doctor em va dir que jo feia la feina, era molt feixuga allà, perquè pals de porc i això, i no podia fer la feina, i ho vaig retre. Però després va passar que amb els anys, que sonam, ho diguéssim, del forn, sempre vaig començar a festejar jove, sempre dir de fer bromes. Es dia que hagi de llevar el forn, l'has de comprar tu, perquè ja na Joana ja està entesa amb la Joana. Bromes, però, i vam haver d'acabar d'anar al forn.
2: Després mon pare es va resoldre que prou, que volia fer de forner. I el forn aquest d'aquí el tenien uns dos germans, els barbers, en Joan Xuric i en Antonio Xuric, eren els forners.